Enric de Manresa. Una música per a desganyitar-se. El ària de Bagaus, Armate facet angibus, de Judita Triomfans, l'oratorio sacro de Antonio Vivaldi.